0: Hey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish remix.
1: Props time.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

que en 1979, justo con la democracia de un país que ahora se muere.

0: on amb el grat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Benvingudes, benvinguts. Això que sona és la sintonia del Nota de veu d'ICAT, un programa que ja porta 3 temporades a la graella de la Ràdio Inquieta, que no està gens malament i que aquest estiu treu el caparró també a Catalunya Ràdio. De fet, el que ens hem proposat és el de recuperar per vosaltres el bo i millor, el very best of, el greatest hits, aquells moments que són tan xulos que no podien quedar només allà en un calaix, a l'arxiu, en un document d'un ordinador o d'un disc dur. Havíem de donar-los una segona vida i avui ja us avanço que tindrem mandanga, fato, moguda de la Maria Jaume i també de discos que fan anys o els han fet ja aquest 2026. Abans, però, d'anar a tot el material, saludo a l'altra banda del vidre en Nil Hernández. Bona tarda, Nil, com vas? Bona tarda, bon dia, bona nit, bon migdia, el que sigui una miqueta. I aquí al meu costat, a l'Aina Ostrell, amb cara de soneta aquesta hora. T'he vist així una mica ara, no?
3: És que saps què passa? Que
2: faries,
3: fa...
2: Ara faries una migdiadeta.
3: Oh, sempre. Sempre és bon moment per fer una migdiada. Bon dia, Frank.
2: Bon. Sí, estaves... Està començant a batallar o què?
3: Estava pensant, no t'he dit res, no t'he dit hola.
2: Mira, tinc pregunta quotidiana. La sí. Tenia pensada, evidentment, preparada, però en faig una altra d'improvisada a tomb d'això que dèiem ara. Millor moment del dia per fer la migdiada. Jo ho tinc claríssim, eh?
3: Va, ho diem junts,
2: no,
3: perquè estic convençuda que direm el mateix.
2: També, de veritat.
3: Vinga, va.
2: Fem 3, 2, 1.
3: 3, 2, 1. Després d'esmorzar.
2: Sí,
3: ve ser el mateix.
2: Ve ser una mica endavant.
3: Hora del vermut.
2: Sí, sí, sí.
3: És que és totalment el moment perfecte, sobretot a l'hivern, eh? Perquè a l'estiu, a partir de les 12 de la migdia, fa una calor que no s'hi pot estar. Però a l'hivern, aquell moment de surt el solet, surt a fer el vermutet, i et vas posant, et vas baixant cadira avall, vas tancant els ulls, vas dient, Déu meu, que bé que estic.
2: I et va pesant el cap, vas pesant figues i acabes fent la capcinada i et despertes com una persona nova.
3: Tota la raó.
2: Jo no sé si et passa a tu, a mi ja són molts anys de comprovar-ho i no en tinc cap dubte. A mi, fer la migdiada
3: sí.
2: M'obre la gana.
3: Sí?
2: Sí, sí. A més, et diré, recordo dies de fotre un tideri per dinar, quedar-me adormit després de dinar, la migdiada clàssica, la old school de tota la vida, i llevar-me després, no sé, posa a les 5 de la tarda amb una gana de menjar-me un bou i de dir, però si fa una hora i mitja, dues hores, estava jalant com si no hi hagués demà.
3: A mi m'obre la gana la piscina o el banyar-me, saps,
2: sí.
3: La platja i així.
2: L'aigua
3: sí.
2: Fa molta gana sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Protecció Civil ha finalitzat aquesta passada matinada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que es manté, això sí, la prealerta. La previsió amb llindars de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts es manté al terç nord-est de Catalunya i a partir del migdia les pluges es poden concentrar només al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra, com ja va passar ahir dissabte. I és que el 112 va gestionar un total de 176 comunicacions per fins a 103 incidents relacionats amb aquestes pluges. Les xifres més elevades d'intensitat en les darreres hores s'han registrat a Artés, al Bages, on van caure 30 litres per metre quadrat en mitja hora, i a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, on en van caure 29. I una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant ha deixat 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Tal i com ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques, els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós, a la comarca del Baix Penedès. Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i també un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau, un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic, una dona també en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 i 2 menors també menys greus desplaçats, també al Joan 23. I l'incendi forestal declarat divendres a la tarda a la falda del parc de Collserola ha quedat ja extingit. El foc es va originar a prop de l'avinguda Pearson i va motivar l'activació del pla d'actuació municipal per incendis forestals en fase d'emergència i el confinament preventiu també del barri de Can Caralleu, que es va aixecar ahir dissabte a la tarda quan el foc es va declarar estabilitzat. A més, els bombers també han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona de Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la comarca de la Noguera. Parlem també de cultura, en aquest cas del festival de l'Aplec Internacional Daddy Fall, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya. L'Aplec continua avui amb una nova jornada d'activitats que culminarà al vespre amb l'espectacle de Cloenda i el tancament oficial de la trobada. I en els esports, en futbol femení, empat a 2 del Barça en un nou test de pretemporada davant del Manchester City. Les golejadores blaugranes van ser Caroline Graham i Vicky López. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Protecció Civil dona per finalitzada des d'aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses d'ahir, encara que es manté en fase de prealerta. La previsió amb llindars de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts es manté al terç nord-est de Catalunya i a partir d'aquest migdia es concentraran al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir ja el telèfon d'emergència 112 ja va gestionar 176 trucades relacionades amb fins a 103 incidents relacionats amb les pluges. Les xifres més elevades d'intensitat de pluja es van registrar a Artés, al Bages, on van caure 30 litres per metre quadrat en 30 minuts, i a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, on en van caure 29. I anem a Rodalies, perquè a hores d'ara la línia R3 està tallada entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre les dues estacions. Per cobrir el tram afectat, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos llançadora entre les estacions que s'han quedat sense servei. A banda d'aquesta afectació, convé recordar que l'R3 està immersa en obres de desdoblament al tram entre Parets del Vallès i la Garriga, que afecta la circulació de trens en bona part del recorregut d'aquesta línia. I en plana internacional, dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania, molt a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de Defensa romanès, Radu Miruta, en un missatge publicat a la xarxa X. Al seu torn, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat també a X que ha parlat amb la seva homòloga romanesa, la ministra Oana Silvia Toyu, qui ha agraït la intervenció dels pilots espanyols de la policia aèria de l'OTAN que han abatut aquest dron. Tornem a casa nostra. En plana de successos, una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant ha deixat 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Així ho ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques. Els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós. Per aquest incident s'han hagut d'activar 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Els ferits s'han traslladat a l'Hospital Santa Pau i també a l'Hospital Universitari Joan 23. I en cultura, la cultura popular catalana s'ha convertit aquest cap de setmana al centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb més de 1.200 participants durant el 38è Aplec Internacional Daddy Folk, que acabarà avui. I tanquem amb els esports. En futbol femení, empatadors del Barça en un nou test de pretemporada davant del Manchester City. Les golejadores blaugranes van ser Caroline Graham i Vicky López. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de vial a C37Z al terme municipal de Manresa. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 per causes que encara s'estan investigant. El vehicle hauria sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del SEM. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten a hores d'ara la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe. D'una banda, els trens de l'R13 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori també de cable, com diem, entre Sant Vicenç de Caldes i Roda de Barà, afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat i Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles. I Protecció Civil ha finalitzat aquesta passada matinada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses, encara que es manté en prealerta. La previsió amb llindars de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts es manté al terç nord-est de Catalunya a partir d'aquest migdia, on es poden concentrar especialment les tempestes al terç nord. A més, aquestes poden anar acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Pel que fa a l'episodi d'ahir, les xifres més elevades de pluja es van registrar a Artés, al Bages, on van caure 30 litres per metre quadrat en mitja hora, i a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, on en van caure 29. I en plana internacional, dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania, a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de Defensa romanès, Radomir Huta, en un missatge publicat a X. Al seu torn, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat també a la xarxa X que ha parlat amb la seva homòloga a Romania, la ministra Oana Silvia Toyu, qui ha agraït la intervenció dels pilots espanyols de la policia aèria de l'OTAN que han abatut aquest dron. I tanquem amb els esports. En futbol femení, empatadors del Barça en un nou test de pretemporada davant del Manchester City. Graham Hansen i Vicky López van ser les autores dels gols blaugranes. Pel que fa a l'equip masculí, avui juga un nou amistós a Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Com és la teva veu quan no parles? Mai t'has preguntat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a un quart de deu i per causes que encara s'estan investigant, el vehicle hauria sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens a hores d'ara, segons informa Adif i Renfe. D'una banda, l'R13, els trens no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. I d'altra banda, un robatori també de cable, com diem, entre Sant Vicenç de Caldés i Roda de Barà, afecta la línia R13, ja que arran de l'incident els trens circulen, però ho fan amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat i Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles. I d'altra banda, els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a l'A22 a Lleida. Segons el cos, el foc està ja controlat i ha afectat la façana i ha cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, els hem activat una ambulància i està tenint també un afectat per inhalació de fum. I en plana internacional, dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania, a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de Defensa romanès, Radu Miruta, en un missatge publicat a la xarxa X. Al mateix temps, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat també a la xarxa X que ha parlat amb la seva homòloga a Romania, la ministra Oana Silvia Toiu, qui ha agraït la intervenció dels pilots espanyols de la policia aèria de l'OTAN que han abatut aquest dron. I en plana cultural, la cultura popular catalana ha convertit aquests darrers dies el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb més de 1.200 participants al 38è Aplec Internacional d'Adi Folk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines aquest dissabte, tots els grups s'han reunit a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya. L'Aplec continua avui amb una nova jornada d'activitats que culminarà aquest vespre amb l'espectacle de Cloenda i el tancament oficial de la trobada. I en els esports, avui nou amistós del Barça, en aquest cas a 4:45 davant del Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen en una data clau de les vacances, com és aquest pont del mes d'agost.
2: Tot això coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
1: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Incidències també a Rodalies amb dos robatoris de cable aquesta passada matinada que afecten la circulació de trens.
2: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
1: I pel que fa al temps, després d'un dissabte amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat ha tornat a activar els avisos de perill.
2: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa. Començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda al sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I en cultura, el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de memòria històrica del Cerdanya Film Festival.
2: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
1: I pel que fa als esports, Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus s'enfronten al Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, una de les dates amb més mobilitat de l'estiu, i el conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen per Europa, i Catalunya també viu un dels seus moments de màxima activitat turística de tot l'any.
2: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
1: A més, el ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. I ahir mateix, dia 15 d'agost, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular o fins i tot d'infiltració terrorista.
2: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i, davant la negativa italiana, va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera de Fnidek.
1: Tot això, com diem, aquest conflicte entre Espanya i Itàlia continuen marxant, mentre a Catalunya també està en marxa aquesta temporada alta d'estiu i en aquest cas de mobilitat turística. Anem en aquest cas al turisme, ens anem a fixar, com diem, en aquest turisme interior de Catalunya, que en aquest cas ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem d'estiu.
2: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitant. Norma Lebrero.
4: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
5: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
4: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
6: El mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
4: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
7: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha, mucha, mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
4: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
1: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 per causes que encara s'estan investigant. El vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I un altre accident a la xarxa viària, en aquest cas una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant que deixa 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Tal com ha informat el sistema d'emergències mèdiques, els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós, al Baix Penedès.
2: Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau. Un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic. Una dona en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I 2 menors menys greus també desplaçats a aquest darrer hospital.
1: Marxem ara a Rodalies. 2 robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe.
2: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
1: Seguim amb successos, en aquest cas amb un incendi, perquè els bombers treballen amb 11 dotacions a l'exterior d'un magatzem proper a l'A22, a Lleida.
2: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un depòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
1: I també els bombers han hagut de desallotjar un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
2: Segons han explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
1: I Catalunya continua pendent durant la jornada d'avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir ja va afectar bona part del territori, especialment el nord i el centre del país.
2: Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de noves precipitacions intenses. Aquest diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç nord-oest i a partir d'aquest migdia al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès se'n van registrar 29,2 i a la Muntanyola, a Osona, 21,6. De cara a aquesta tarda, Protecció Civil demana extrema la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
1: La darrera actualització d'aquest avís de situació meteorològica de perill, com diem, per part del Meteocat, deixa 7 comarques amb nivell 3 de perill, un perill alt de 3 sobre 6, i 10 més amb perill moderat. S'esperen, com diem, xàfecs que poden arribar fins als 20 mil·límetres per metre quadrat en només mitja hora i que aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, com ja va passar durant la jornada d'ahir. Les comarques són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i la Selva. I aquest dilluns es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, quan allà mateix es van causar en total 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens dona tots els detalls Norma Lebrero.
4: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: Parlem ara de videojocs, perquè durant l'estiu tenim més temps lliure i molta gent aprofita precisament per convertir-se en gaming o en gamer, perdó.
2: Una activitat que pot servir per desconnectar i evadir-se de l'estrès, però que si se'n fa un ús excessiu també pot acabar afectant el nostre dia a dia. Ens ho explica amb més detall Núria Pereira.
8: Jugar a videojocs és per molts una manera de desconnectar. De fet, un estudi recent sobre els hàbits dels jugadors a Catalunya assenyala que el 43,5% els utilitza com una via d'escapament davant de l'estrès. Els experts recorden que per si sol jugar no és una conducta problemàtica. En parla Marta Balaguer, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
9: Bueno, pues, sí, pot funcionar i de fet funciona, no?, com qualsevol altra activitat que podem fer en el dia a dia per desconnectar de l'estrès, per disfrutar el que ens agradi.
8: El límit, però, arriba quan el videojoc deixa de ser una activitat de lleure i comença a interferir en la vida quotidiana.
9: Quan tot el nostre dia a dia gira al voltant del joc, quan deixem de dormir i anem cansats de treballar, doncs aquí ja ens hauríem de començar a preocupar. Quan deixem de relacionar-nos, quan deixem quan deixem de banda les nostres responsabilitats.
8: Però el gaming també pot tenir beneficis. Segons l'especialista, depenent del tipus de joc, es poden estimular diferents funcions cognitives. A més, els videojocs en línia també poden ser una forma de socialitzar, especialment quan es comparteix l'activitat amb amics.
9: Si jugues, no, online, doncs a més estàs amb amics, estàs mantenint relacions socials, no són les típiques, no, de quedar amb una persona a fer un cafè i xerrar, però sí que estàs compartint una activitat social. El gaming també està com molt demonitzat, en el sentit de que sempre relaciona molt amb addiccions, amb pèrdua de temps d'alguna manera, amb activitats poc estimulants, però realment no és així. Són activitats, depèn del joc, clar, però pot ser una activitat molt estimulant.
8: En el cas dels infants i adolescents, però, els experts insisteixen en la importància de la varietat. No es tracta només de limitar les hores de pantalla, sinó de garantir que el videojoc comparteixi espai amb l'escola, els deures, l'esport, les relacions socials i altres formes d'oci.
1: Obrim plana local. Comencem parlant d'obres. Palamós al Baix Empordà ha adjudicat aquestes obres, com diem, d'accessibilitat i restauració de la platja gran, que començaran just després de l'estiu.
2: Es tracta de la segona fase de la reforma del Passeig del Mar. Ens ho explica des de Ràdio Palamós Carles Ribas.
10: L'empresa Bigues Grup SL de Granollers és l'adjudicatària de les obres de restauració i millora de l'accessibilitat a la platja gran de Palamós. S'ha adjudicat l'obra per un preu de més d'1.300.000 euros, amb l'IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de sortida. El projecte inclou renaturalitzar el que era l'antic aparcament de cotxes i restaurar la sorra de la platja, que s'ha vist contaminada per la pols del paviment de Sauló. Laura Lafarga, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós.
11: I la segona fase és la transició entre el passeig i la sorra i la platja. És d'alguna manera ve a ocupar el que era l'aparcament, i el que fa és primer la restauració de tota la vegetació que hi havia abans de que hi hagués l'aparcament de Sauló, i després es creen unes plataformes augmentant l'accessibilitat.
10: Un cop acabi l'estiu, aquestes obres tenen una previsió de durada de 5 mesos.
1: I seguim a la demarcació de Girona, perquè precisament a Girona capital es deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Ens ho explica des de Televisió de Girona Xavi Morlans.
12: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona, i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.

Obrim ja el bloc cultural. Parlem del documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, que ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12i, coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.

0: El documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement del FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hiperita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i també amb el paper que hi van tenir les empreses i laboratoris catalans.
1: Són bombes C5, que són de 20 quilos, de 20 quilos d'hiperita.
2: I seguim amb més cinema. La producció Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell Aparicio, ha rebut dos importants reconeixements de la crítica a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema a Locarno, a Suïssa.
0: Per una banda, el Premi FIPRESI, atorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica, i també el Bocalino d'Oro a la millor pel·lícula, concedit per la crítica independent suïssa. La pel·lícula, una coproducció entre Espanya, Perú i Itàlia, es va estrenar internacionalment a Locarno el passat 13 d'agost.
2: Parlem ara de festivals. Mònica Naranjo ha convertit aquest dissabte el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà en una celebració dels seus 30 anys de carrera.
0: La cantant de Figueres ha passat pel Guíxols Arena en el marc de la seva gira Greatest Hit Concerts, amb un espectacle de gran format amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què s'ha repassat alguns dels èxits de la seva trajectòria, com Desatamé, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte, en una exhibició de potència vocal.
2: Són les 2 i gairebé 21 minuts. Moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho han fet en els 2 últims cursos.
4: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del passat Mundial, també juga aquesta tarda, en aquest cas un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu, ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: I a segona divisió, amb Girona i Sabadell en competició, també la competició, com diem, ha començat aquest mateix cap de setmana.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Pau Villafañer, Girona FM.
5: L'equip gironí torna a la categoria de plata 4 anys després i ho fa després d'una pretemporada amb poques alegries, tant pel que fa a resultats com pel poc moviment del mercat de fitxatges. Els gironins no defugen l'etiqueta d'aspirants a l'ascens directe, però encara els queden deures per fer els despatxos. De fet, l'equip torna encara a l'inici de lliga marcat per la inestabilitat a la plantilla, tal com va passar la temporada passada. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
6: I jo crec que amb el que tenim, demà estarem preparats per competir bé. Està clar que haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
5: Amb tot plegat, avui a les 7 de la tarda el Girona es prepara per un debut que pot marcar el to i els nervis de l'afició en aquest inici de temporada.
0: Per la seva banda, el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. La Lliga F no comença fins d'aquí dues setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City, malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
7: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, minuts per tothom, així que molt contentes.
8: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco bien en el partido y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 amb gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
9: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
10: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices es un partido pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
2: Per cert, una altra informació en aquest cas del Barça femení, perquè Clara Serra Jordi s'ha lesionat durant la concentració de la selecció espanyola sub-20.
0: La jugadora del Barça i pesa clau en els plans de Pere Romeu s'ha fet mal al canell dret i ja és a Barcelona on li faran unes proves per saber l'abast de la lesió. Serra Jordi s'ha fet mal durant la concentració del combinat que prepara el Mundial que es disputarà a Polònia a partir del 5 de setembre.
2: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputarà el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM. I a 9:00 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta batgenca ha quedat 20è en la classificació.
2: Com diem, l'atleta baixenca ha quedat 20è a la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després de que l'equip espanyol hagi quedat tercer per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia. És la tercera medalla catalana en aquests europeus, després de l'or del gabanenc Paul McGrath en la mitja marató de marxa i el bronze de la mataronina Raquel González en la modalitat de marató també en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local. Ona Malgrat.

0: presos, parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen durant una data clau de les vacances, com és aquest pont, del 15 d'agost.
2: Tot i això, coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages.
2: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Hi ha rodalies, dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons informa Renfe i Adif.
2: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
0: I després d'una jornada d'ahir amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat torna a activar els avisos de perill.
2: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen seran cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda al sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: I el documental Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026.
2: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radiotelevisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
0: I en els esports, l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027 enfrontant-se al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, o en aquest cap de setmana d'agost, com diem, una de les dates precisament amb més mobilitat de tot l'estiu, i aquest conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen precisament durant aquestes vacances i Catalunya viu un dels moments de màxima activitat turística de tot l'any.
2: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta de finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
0: El ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. Ahir mateix, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre es consideri que hi ha risc d'immigració irregular.
2: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i davant la negativa italiana va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar i, a més, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera d'Efnidek.
0: I mentre aquest conflicte de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia segueix ben viu amb aquest epicentre a Ceuta, a Catalunya la temporada turística d'estiu continua, això sí, sense massa sobresalts. El turisme interior, per exemple, això sí, ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem de temporada.
2: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitants. Ens ho explica Norma Lebrero.
4: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
5: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
4: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
6: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
4: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. Em dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
7: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha, mucha, mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
4: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
0: Seguim parlant de turisme, en aquest cas la platgeta de Camarasa a la Noguera, que torna a ser aquest estiu un dels punts de bany més concorreguts de les comarques de Lleida.
2: El paisatge i l'aigua del Segre atrauen visitants d'arreu, també de l'àrea de Barcelona i fins i tot de Llatinoamèrica. Un espai natural, però, que obliga a extremar la precaució. De tot plegat, ens en parla des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
8: La platgeta de Camarasa és una alternativa a la costa on famílies i grups d'amics gaudeixen del riu Segre i d'un paisatge que, per alguns, recorda les seves arrels. Ens ho explica l'Angie Daniela, de Colòmbia.
9: Yo soy de Colombia, toda mi familia es de Colombia y nos encanta venir aquí porque, claro, es como lo más turístico y como que nos hace sentir realmente como en casa. El clima, el ambiente, el río, el clima, o sea, todo es genial.
8: També la Isabel, que ve des de Bolívia.
10: Vengo la primera vez aquí al río, ¿no? A pasar un fin de semana. Mi hijo siempre ha venido con la niña, traemos nuestras comidas, lo que siempre hacíamos allá también en mi país.
8: Però cal estar alerta amb els corrents i els remolins del riu. L'any passat dos joves hi van morir arrossegats per l'aigua. Tot i el perill, encara hi ha persones que no respecten les indicacions de seguretat, tal com explica la Lídia.
11: Pero la gente nunca respeta y ya hemos visto varios que pasan de la boya y se dejan llevar por la corriente y ahí está el peligro de todo.
8: Tot i els riscos, la platgeta continua sent un dels reclams d'estiu de Ponent.
0: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort arran d'una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: Marxem ara a Rodalies perquè dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons ha informat Adif i Renfe.
2: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe

0: sorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
1: Segons ha explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
0: I Catalunya continua pendent avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir va afectar bona part del territori, especialment al nord i el centre del país. Protecció Civil ha tornat a activar, doncs, l'alerta del pla Inuncat després d'haver-la desactivat aquesta matinada per la previsió, com diem, de pluges intenses amb un llindar que pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquesta tarda al terç nord-est del territori.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de pluges intenses afectarà principalment a les comarques del litoral i prelitoral nord i a la plana de Vic. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent. La distribució del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local. Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
0: I demà es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, que van causar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens en fa memòria Norma Lebrero.
2: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: Parlem ara de collites. Comencem amb la pagesia del Penedès, que encara al final de la tercera setmana de la verema més primerenca de la història, avançant cap a varietats com el xarel·lo, un cop collit pràcticament tot el macabeu.
1: Els viticultors viuen un context d'incertesa i condicions canviants de la planta, però coincideixen que la tendència d'enguany serà la d'un raïm més petit, amb baixa acidesa i una quantitat més alta de sucre. Ens ho explica des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
3: Es tracta d'una collita amb un volum lleugerament inferior a l'esperat, arran de la manca d'aigua en els darrers mesos i les altes temperatures de l'estiu, que donen com a resultat un raïm amb una mida més reduïda. Josep Massana és viticultor de Maset Vins i Caves.
4: Normalment, els anys que són així més secs, en surt una fruita, en aquest cas un raïm bastant més dolç i potser no puja tant el grau d'acidesa, i sí que és veritat que després també perd una miqueta el que volem una mica pels caves i pels vins, que és aquest toc àcid, aquest toc més àcid, i sí que ens perd una mica de líquid, i també repercuteix en que les collites han de ser més curtes, és a dir, ens hem d'afanyar més a collir el raïm, perquè de seguida amb aquestes calors i aquest sol se'ns fa malbé, i comencen a patir i comencen a perdre líquid, o sigui, most, que és el que ens interessa.
3: La verema perfecta no existeix, diuen, però serà una collita de qualitat, tot i que haurà de ser més reduïda en el temps, per evitar que la calor faci malbé al fruit. De cara a les properes setmanes, el sector mira al cel amb l'esperança que la meteorologia no jugui en contra. Una verema, sense dubte, complexa, marcada pels condicionants climàtics i amb els preus del raïm al centre del debat.
0: Seguim, com diem, amb collites, en aquest cas la dels arrossaires del Delta de l'Ebre, que per la seva banda reclamen que les assegurances agràries s'adaptin a la nova realitat del cultiu de l'arròs amb l'avançament de la plantació del cultiu.
1: expliquen que abans

0: Tots els pagesos sembraven pràcticament al mateix moment i, per tant, també segaven a finals d'agost o principis de setembre. Ens ho explica des del canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
1: En canvi, actualment el procés es fa de forma més fragmentada. Això fa que tot l'arròs no estigui al mateix temps i que els efectes d'un temporal de vent puguen ser molt diferents segons la parcel·la. Per això, els arrossaires demanen que l'Agroseguro i l'administració tinguin en compte aquests danys particulars, encara que no afectin a tot el conjunt del Delta. Així ho ha esmentat Josep Antoni Vidal, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
2: Si venia una fort vent que va vindre l'altre dia i va afectar petits pagesos, no afectaria el general. Per tant, demanem a Agroseguro i a l'administració que, com que ara ja no és un dany generalitzat, sinó particular, se pogués pagar el mal que hi hagués al pagès en aquell moment. Perquè, clar, quan ja no és un mal general ja no costa diners. Llavors, la persona que li afectaria no seria molt greu pel seguro, però sí pel pagès en particular.
1: Els arrossaires consideren que aquest canvi permetria cobrir danys que poden ser importants per a un pagès concret, encara que no representen una gran despesa per a l'assegurança.
3: Anem ara amb un parell de punts a nivell local. Comencem a Girona, que deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Des de Televisió de Girona ens ho explica Xavi Morlans.
4: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.
5: La situació hidrològica a Catalunya és molt millor que fa uns mesos, tot i que, sobretot ara a l'estiu, per al turisme i a més, baixen les reserves hídriques.
4: Borrell considera que la decisió pot ser arriscada.
5: Veient aquests dies com baixa el Rin, el Danubi, i com les reserves a nivell de la península ibèrica dels cabdals dels rius estan baixant, engegar les fonts només perquè siguin bonic, jo particularment no ho trobo massa correcte. Jo continuaria amb les mateixes mesures que es havien pres en el nivell de la sequera.
4: Ara caldrà veure com evoluciona la situació durant els pròxims mesos i si aquesta reobertura es pot mantenir o si caldrà tornar a aplicar les restriccions anteriors.
3: I marxem ara fins a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, que en aquest cas continua gaudint de la seva festa major i avui viu un dels actes amb més tradició i participació, en aquest cas en l'àmbit gastronòmic. Parlem del Dia de les Paelles.
0: Més de 35 colles i 700 persones s'hi han reunit per compartir un gran dinar de germanor on el xup-xup, la cuina al carrer i el bon ambient han estat els clars protagonistes de la jornada. Se'ns obre la gana només de pensar-hi. Ens ho explica des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
6: Ambient de germanor, olors de sofregit i molta fam han marcat el dia de les paelles de la festa major de l'Aldea. Des de ben prompte, prop de 700 persones repartides en més de 35 colles han començat a cuinar diferents receptes de paella amb l'objectiu de celebrar una jornada amb voluntat de fer poble.
7: I com tolerant la gent del poble, ens reunim aquí per a cadascú una sola colla, un grup d'amics, per a fer les paelles. I jo sóc el que la fa de la meva colla. Es passen tolerants perquè al final se tracta de fer poble, o sigui, si no venim nosaltres, qui vindrà?
8: Bueno, a fer poble, tu. És una activitat que es fa al poble i tot farà festa.
9: Posem l'arròs, posem el pollastre, costella de tocino, los musclos, ja, el joi, la paelleta, i mos queda bastant bona, eh?
6: Una diada multitudinària que ha allargat la sobretaula amb un bingo musical i una festa a càrrec del DJ local Casio.
3: Obrim plana cultural i comencem parlant de cinema. El documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
0: El documental dirigit per Toni Orensand i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement al FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hiperita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i en el paper que hi van tenir empreses i laboratoris catalans.
10: Que se han comprado de los stocks sobrantes de la Primera Guerra Mundial son bombas C5, que son de 20 kilos, de 20 kilos de hiperita.
3: Parlem també de la cultura popular catalana, en aquest cas, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants del 38è Aplec Internacional Daddy Folk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit aquest dissabte a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya.
0: L'Aplec es tancarà al vespre amb un espectacle de cloenda a Slotsbacken dedicat a Joan Amades i el costumari català, amb la participació de tots els grups desplaçats a Estocolm. L'actuació donarà pas al tancament oficial d'una edició que durant 4 dies ha traslladat a la capital sueca una àmplia representació de la cultura popular catalana.
3: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem amb futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà el Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador Manolo González assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho ha fet en els 2 últims cursos.
12: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te, vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
3: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del Mundial passat, també juga aquesta tarda un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
3: Baixem ara fins a la segona divisió amb Girona i Sabadell en competició, també en aquest cas començant aquest cap de setmana la competició oficial.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda, mentre que per la seva banda el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
3: El que encara no comença és la Lliga F, que ho farà d'aquí a 2 setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
13: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
14: Sí, yo creo que igualmente que nos han marcado 2, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
3: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la ciutat esportiva Dani Harke en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 gràcies a un gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
15: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
16: Bueno, creo que al

0: de 2 setmanes.
1: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà viure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
2: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM i a 9:00 PM l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Canviem d'esport, en handbol el Barça i el Füchse de Berlín s'enfrontaran a la final del torneig amistós Premium Cup, que se celebra a Nordhorn.
2: Catalans i alemanys, que reeditaran la final de la Champions de fa uns mesos, jugaran a partir de 5:45 en el que serà el segon partit de pretemporada dels culers. Els de Carlos Ortega van passar a la final després de guanyar a l'equip anfitrió per 41-44, on van destacar Dani Fernández i Dika Mem amb 8 i 7 gols respectivament.
1: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Solé s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
2: L'atleta vagenca ha quedat 20è en la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després que l'equip espanyol hagi quedat 3è per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia.
1: Recordem que és la 3ª medalla catalana en aquests europeus després de l'or del gabanenc Pol McGrath i del bronze de la mataronina Raquel González, tots dos en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La Xarxa de Comunicació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Duc. El conductor d'un turisme mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals. I continuem amb successos. Els bombers han desallotjat un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de 3 cases deshabitades. Segons han explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en 3 cases al carrer de Buixade de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú. Dos robatoris de cable la matinada passada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe. D'una banda, els trens de l'R13 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Caldés i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que estan treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles. I Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant del risc d'inundacions, mentre el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. 7 comarques, principalment de Girona i Osona, es troben en nivell de perill alt i 10 més en moderat. Les precipitacions poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb tempestes i possibles fenòmens de temps violent. L'episodi s'allargarà fins a les 8 del vespre i afectarà també el Pirineu, el Prepirineu i el Vallès. Les autoritats demanen extremar la precaució. De fet, ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a Sant Pau del Segúries, al Ripollès, se'n va registrar 29 9,2. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat cap a 2:15 que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adif ho solucionés, i Adif ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sustracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via, la C-37Z, al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I continuem amb successos, perquè una baralla multitudinària a Lleida la nit de dissabte s'ha saldat amb 5 persones ferides per arma blanca, 2 d'ells menors d'edat, 3 dels quals amb lesions lleus i 2 amb ferides de més consideració. S'ha detingut una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a la rotonda situada entre les avingudes Rosa Park i Sant Ruf, i la zona s'ha reforçat amb la presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos amb unitats d'arro per seguretat i ordre públic. Els joves ferits van haver de ser evacuats al SEM pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova i al CUAP Prat de la Riba. A hores d'ara s'investiguen les circumstàncies i les causes que van provocar la baralla. I Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions, mentre el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. 7 comarques, principalment de Girona i Osona, es troben en nivell de perill alt i 10 més en moderat. Les precipitacions poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb tempestes i possibles fenòmens de temps violent. L'episodi s'allargarà fins a les 8 del vespre i afectarà també el Pirineu, el Prepirineu i el Vallès. Les autoritats demanen extremar la protecció.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat cap a 2:15 que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adif solucionés. I Adif, per la seva banda, ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sostracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà. Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions, mentre que el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. 7 comarques, principalment de Girona i Osona, es troben en nivell de perill alt i 10 més en moderat. Les precipitacions poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb tempestes i possibles fenòmens de temps violent. L'episodi s'allargarà fins a les 8 del vespre i afectarà també el Pirineu, el Prepirineu i el Vallès. Les autoritats demanen extremar la precaució. I en successos expliquem que el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z en el terme municipal de Manresa al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i del Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals. I continuem amb successos, perquè una baralla multitudinària a Lleida la nit de dissabte s'ha saldat amb 5 persones ferides per arma blanca, 2 d'ells menors d'edat, 3 dels quals amb lesions lleus i 2 amb ferides de més consideració. S'ha detingut una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a la rotonda situada entre les avingudes Rosa Parks i Sant Ruf, i la zona s'ha reforçat amb la presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos amb unitats de RO per seguretat i ordre públic. Els joves ferits van haver de ser evacuats pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Clàssic.

anar amb el gra. Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adifo solucionés. Adif, per la seva banda, ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sustracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà. Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions, mentre el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. Ens ho explica tot Sergi Càrceles.
2: Acabant la jornada amb aquestes tempestes que afecten ja a finals de dia pel sector de la Selva, Gironès, Baix Empordà i fins i tot al nord del Maresme, esperarem ja un començament de setmana més tranquil i assolellat al llarg de tot el dia, esperant també unes pujades de temperatura, i és que a tota Catalunya s'esperen valors superiors als 30 graus i a l'interior poden arribar fins i tot als 37-38 graus. Demà no descartaríem que hi hagi encara algun ruixadet molt puntual pel Pirineu, però no s'assemblarà gens al que hem tingut aquest cap de setmana, amb un ambient molt més assolellat a la costa i amb poc vent.
1: Gràcies, Sergi. En cultura, els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la Festa Major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa aquest estiu. Els visitants consideren que l'afluència és similar a la d'altres anys i asseguren que durant les primeres hores del dia es pot passejar amb comoditat. Les decoracions han incorporat enguany novetats amb propostes més lluminoses i innovadores. També es valora positivament que diversos carrers s'hagin unit sota una mateixa temàtica. La Festa Major de Gràcia manté una de les seves tradicions més populars i continua atraient milers de persones. I més cultura, perquè pastors d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit aquest diumenge al concurs de gossos d'atura de Llavorsí, al Pallars Sobirà. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals. Els viatges de llarga distància guanyen pes entre els osonencs aquest estiu, a Màcia, les Illes i el nord d'Europa, entre les destinacions més buscades. Ens ho explica des del nou FM Arnau Jaumira.
2: Tot i la calor, les vacances de platja continuen sent un clàssic, però cada vegada guanyen més pes els viatges de llarga distància. Per als qui busquen sol i descans, les Canàries han recuperat demanda. Per la seva banda, Madeira, les Açores o Cap Verd també han guanyat protagonisme gràcies a les connexions directes.
3: Doncs es torna a anar molt a les Canàries, però sí que, com que tenim una colla de destins que d'illes que han posat vols directes, doncs són destins que realment han estat de moda aquest estiu.
2: La calor també condiciona cada vegada més l'elecció de destí. El nord d'Europa és una de les alternatives amb Islàndia i els països nòrdics entre els més demandats. I una altra tendència, els qui poden, cada vegada més, intenten evitar els mesos de temporada alta i concentrar els viatges un cop passats el juliol i l'agost.
3: Els últims anys veiem que estan intentant agafar vacances fora de la temporada més alta.
2: Amb tot, des de Viatges Alemany, asseguren que malgrat la guerra al Golf que va provocar una aturada al febrer, ara ja s'ha tornat a la normalitat.
1: Gràcies, Arnau. I d'altra banda, la circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat que un cop resolta la incidència, s'ha reprès el servei. Pastors d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit aquest diumenge al concurs de gossos d'atura de Llavorsí, al Pallars Sobirà. Un total d'11 pastors amb els seus gossos han fet una exhibició d'agilitat, destresa i complicitat. La coordinació entre els pastors i els animals ha hagut de conduir un ramat d'ovelles per un circuit i fer-lo entrar en un recinte marcat. El certamen, que serveix per homenatjar l'ofici de pastor, ha reunit gairebé 1.400 persones. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X, on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el nostre suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provenents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-oest. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El Servei d'Emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals. I els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la Festa Major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa, aquest estiu. Els visitants consideren que l'afluència és similar a la d'altres anys i asseguren que durant les primeres hores del dia es pot passejar amb comoditat. Les decoracions han incorporat enguany novetats amb propostes més lluminoses i innovadores. També es valora positivament que diversos carrers s'hagin unit sota una mateixa temàtica. La Festa Major de Gràcia manté una de les seves tradicions més populars i continuarà atraient milers de persones. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X, on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del migdia i les 5 del vespre una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provinents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-est. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. El telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses d'aquest diumenge. La majoria de les comunicacions s'han originat al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà, i per municipis destaca Esterri d'Àneu. Pel que fa a la costa, Protecció Civil ha informat de que hi ha bandera vermella a les platges de Sarriera i Racó de Begur i les platges de Calonja i Sant Feliu de Guíxols per tempesta elèctrica. En aquest sentit, ha recordat que està prohibit el bany i que cal fer cas de les indicacions dels socorristes. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals. I acabem parlant dels carrers de Gràcia, que s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la Festa Major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa aquest estiu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X, on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del matí i les 5 del vespre una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provenents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat activa aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-est. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. El telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses d'aquest diumenge. La majoria de les comunicacions s'han originat al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis destaca Esterri d'Àneu amb 88 trucades. Pel que fa a la costa, Protecció Civil ha informat que hi ha bandera vermella a les platges de Sarriera i Racó de Begur i a les platges de Calonja i Sant Feliu de Guíxols per tempesta elèctrica. En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. I els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la festa major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa aquest estiu. Els visitants consideren que l'afluència és similar a la d'altres anys i asseguren que durant les primeres hores del dia es pot passejar amb comoditat. Les decoracions han incorporat enguany novetats amb propostes més lluminoses i innovadores. També es valora positivament que diversos carrers s'hagin unit sota una mateixa temàtica. La Festa Major de Gràcia manté una de les seves tradicions més populars i continua atraient milers de persones. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.